passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Oferta especial a JS Carnissers.

Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreydelarajola.com.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.
6: Es una voz.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern ha prorrogat un any més la declaració de zones de mercat residencial tens i l'ha ampliada fins als 302 municipis. El Maresme i la Selva es mantenen dins la llista municipis com Planes, Lloret, Tossa, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Farners o Palafolls, mentre que Tordera i Sant Hilari Sacalm s'incorporen. La nova declaració suma 31 municipis més que l'anterior i manté les mesures per limitar els preus dels lloguers a les localitats declarades com a zones tensionades. I l'Escola Àngels Alemany de Lloret de Mar ha recuperat més de 5.200 racions de menjar durant el primer any del projecte Rex Catering, una iniciativa per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. En total s'han evitat més d'una tona d'aliments malbaratats i l'emissió de més de 14.000 quilos de CO2. La prova pilot, en funcionament durant el curs escolar, permet donar una segona vida als excedents al menjador mitjançant una màquina expenedora instal·lada a l'exterior del centre. L'Ajuntament fa una valoració positiva dels resultats i destaca l'impacte ambiental i social de la iniciativa. I en clau general destaquem que el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments impulsin accions de promoció del català. Els ajuts serviran per finançar iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència de la llengua en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària o l'acció municipal. A la convocatòria s'hi poden presentar els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals que actuïn en representació dels municipis sol·licitants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que assoleixen valors entre els 31 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fesmés, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Idiomes Lingua, professors nadius, grups molt reduïts, horaris flexibles i el nostre mètode directe. Inscripcions obertes dels cursos d'anglès, espanyol, francès i alemany. Idiomes Lingua des de fa més de 30 anys a Blanes. Som professionals i t'ho posem fàcil. Informa't al web lingua.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
0: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 14 10. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
5: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una sentència judicial ha reobert la porta a la construcció de 30 xalets al sector de Pola Giverola a tocar de Calapola a Tossa de Mar. La resolució dona la raó als promotors i deixa sense efecte la desclassificació dels terrenys aprovada per la Generalitat. L'Ajuntament de Tossa, però, assegura que les llicències d'obres continuen denegades per motius urbanístics i anuncia que es personarà en el procediment judicial per defensar els interessos del municipi. I la 43a crono escalada de Blanes espera entre 80 i 100 participants en aquesta nova edició que se celebrarà el pròxim 9 d'agost. Els organitzadors han fet la presentació oficial de la prova aquest dimecres a la tarda a la ciutat esportiva de la ciutat. La prova mantindrà el format tradicional. Els participants disputaran dues pujades de 2,2 quilòmetres fins al castell de Sant Joan. La primera, una sortida en grup, i la segona, una contrarrellotge individual amb sortides cada 30 segons. La classificació final sortirà de la suma dels temps de totes dues mànegues. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que no hi ha una relació clara entre el fenomen del Niño i els estius molt calorosos o les sequeres a Catalunya. Tot i ser un dels episodis més intensos registrats, el Meteocat explica que els seus efectes al nostre territori són limitats i difícils de predir. Segons els meteoròlegs, si aquest episodi acaba tenint alguna influència a Catalunya, no es començarà a notar fins a la primavera, tot i que encara no es pot determinar si comportarà més calor, més pluja o l'efecte contrari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat amb temperatures màximes elevades entre els 31 i els 37 graus. Demà divendres l'ambient serà similar. Les màximes poden baixar un grau a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

després de les notícies. Aquí estem orbitant al teu costat des d'ara i fins a una del migdia en el darrer dijous del mes de juliol, 30 de juliol de 2026. Què tal? Em dic Montse Rico des d'ara i fins a una del migdia al teu costat.

Viatjarem a l'estiu de l'any 93 amb un àlbum anomenat Astronomia Razonable d'una gent que ha revolucionat en les xarxes i que ha revolucionat aquest 2026 amb la seva tornada. I l'último de la fila. Això et sona? I tant que et sona. Quin estiu. Mare meva, quin estiu.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

Hi ha cançons que s'han convertit en clàssics i aquesta és una d'elles. Lessons in Love, aquesta cançó des del Running in the Family de l'any 1987. Una gent que de ben segur recordarà si que es deien Level 42.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

0: A finals del 2024 ens presentaven aquest nou àlbum i ens feien abocar-nos al seu abisme particular, Blau Mood.
1: No suporto els dies passatgers.

Diuen que és la quarta onada de calor. Nosaltres no sabem si és la quarta, si és la tercera, si és la cinquena, però que n'estem tips, de ben segur que sí.

0: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
0: Comencem les rebaixes d'estiu. Aflorem tot pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Aflorem tot pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

Van fer una versió especial i van tenir l'originalitat de canviar el lleó per una serp. The Sidewinder Sleeps Tonight, versió, visió, de Rem.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern ha prorrogat un any més la declaració de zones de mercat residencial TENS i l'ha ampliada fins als 302 municipis. El Maresme i la Selva es mantenen dins la llista municipis com Planes, Lloret, Tossa, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Farners o Palafolls, mentre que Tordera i Sant Hilari Sacalm s'hi incorporen. La nova declaració suma 31 municipis més que l'anterior i manté les mesures per limitar els preus dels lloguers a les localitats declarades com a zones tensionades. I l'Escola Àngels Alemany de Lloret de Mar ha recuperat més de 5.200 racions de menjar durant el primer any del projecte Rex Catering, una iniciativa per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. En total s'han evitat més d'una tona d'aliments malbaratats i l'emissió de més de 14.000 quilos de CO2. La prova pilot, en funcionament durant el curs escolar, permet donar una segona vida als excedents del menjador mitjançant una màquina expenedora instal·lada a l'exterior del centre. L'Ajuntament fa una valoració positiva dels resultats i destaca l'impacte ambiental i social de la iniciativa. I en clau general, destaquem que el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments impulsin accions de promoció del català. Els ajuts serviran per finançar iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència de la llengua en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària o l'acció municipal. A la convocatòria s'hi poden presentar els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals que actuïn en representació dels municipis sol·licitats. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que assoleixen valors entre els 31 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

És un músic que no ens deixa de sorprendre perquè és capaç d'explicar-nos històries magnífiques, balades romàntiques o convidar-nos a festes tan imponents com aquesta. Això és, i així és com sona, aquesta invitació particular que ens feia arribar Joan Dausà des d'aquest nou treball discogràfic anomenat Immortals. Apunta't a la nostra festa.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
2: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.

Els Manel i els seus títols originals, 10 milles per veure una armadura. Un treball del 2011 que evoca la nostàlgia de l'estiu.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminacion.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Aquí a Ràdio Marina, la música sempre protagonista. I ara, protagonista, Alice Timpe. D'ella podríem dir moltes coses, però una d'elles és que és una artista multidisciplinar. Per què? Perquè ho fa tot bé. És bona actriu i, a més, és bona cantant. Aquesta és la seva rutina diària de les 5 del matí. Aquest era l'àlbum, el seu èxit del 2023 i aquest petó d'estiu, Santa.

0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una sentència judicial ha reobert la porta a la construcció de 30 xalets al sector de Pola Giverola a tocar de Calapola a Tossa de Mar. La resolució dona la raó als promotors i deixa sense efecte la desclassificació dels terrenys aprovada per la Generalitat. L'Ajuntament de Tossa, però, assegura que les llicències d'obres continuen denegades per motius urbanístics i anuncia que es personarà en el procediment judicial per defensar els interessos del municipi. I la 43a cronoescalada de Blanes espera entre 80 i 100 participants en aquesta nova edició que se celebrarà el pròxim 9 d'agost. Els organitzadors han fet la presentació oficial de la prova aquest dimecres a la tarda a la ciutat esportiva de la ciutat. La prova mantindrà el format tradicional. Els participants disputaran dues pujades de 2,2 quilòmetres fins al castell de Sant Joan. La primera, una sortida en grup, i la segona, una contrarrellotge individual amb sortides cada 30 segons. La classificació final sortirà de la suma dels temps de totes dues mànegues. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que no hi ha una relació clara entre el fenomen del Niño i els estius molt calorosos o les sequeres a Catalunya. Tot i ser un dels episodis més intensos registrats, el Meteocat explica que els seus efectes al nostre territori són limitats i difícils de predir. Segons els meteoròlegs, si aquest episodi acaba tenint alguna influència a Catalunya, no es començarà a notar fins a la primavera, tot i que encara no es pot determinar si comportarà més calor, més pluja o l'efecte contrari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat amb temperatures màximes elevades entre els 31 i els 37 graus. Demà divendres l'ambient serà similar. Les màximes poden baixar un grau a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Era l'any 2019 i formava part de la banda sonora d'una pel·lícula d'animació, Gru, Mi Villano Favorito. Sonava bé, veritat? Jo contigo, tu conmigo.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 78 22 26. Truca'ns.
4: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
0: A l'agost obrim tots els dies.
5: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

No hi ha estiu que no sigui protagonista. Aquest estiu ha estat gràcies al seu tema, inclòs a la banda sonora, podríem dir, del Mundial de Futbol. Aquí, però, era des del seu Fijación Oral.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Hem de canviar els mobles.
4: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
5: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'estiu. Viu Mar d'estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
6: Mar d'Estiu.
1: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba un Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
6: Mar d'Estiu.
1: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
5: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

Ens acostem a les 12 i ho farem amb una de les veus més icòniques de la indústria d'aquests darrers temps. Un 23 de juliol ens deixava la gran veu, la personalitat d'Amy Winehouse.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La plataforma en defensa del Parc Jordi Vilamitjana de Girona ha presentat recursos als tribunals contra el pla urbanístic de l'entorn del nou Hospital Trueta. Les entitats consideren que el projecte comportarà la pèrdua d'una part important d'aquest espai verd per construir-hi habitatges, hotels i oficines. La plataforma reclama a l'Ajuntament que modifiqui el planejament urbanístic per garantir la preservació del parc i assegura que continuarà defensant aquest espai fins al final. La Unió Europea s'ha compromès a estudiar canvis en la política pesquera comuna per adaptar-la millor a les necessitats del sector. Els ministres de pesca han coincidit en la necessitat de garantir el futur de l'activitat pesquera i facilitar també el relleu generacional davant la manca de joves que s'incorporen a la professió. Per la seva banda, el ministre d'Agricultura ha reclamat que es permeti destinar fons europeus i estatals a renovar una flota pesquera que considera obsoleta i ha defensat que aquesta modernització és clau per millorar la competitivitat i la seguretat del sector. I en clau general destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat investigar els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària en el marc de la investigació sobre el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. La decisió respon a una petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que sospita que s'haurien pogut ocultar fons. El magistrat considera que hi ha indicis d'una estructura organitzada i manté oberta la investigació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat, amb temperatures màximes que assoliran els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

tornem a ser aquí després de les notícies de les 12 i ho fem amb un dels temes que s'ha convertit en viral a principis d'aquest estiu, perquè era el maig quan s'unien i presentaven aquest tema David Guetta, el gran rei mites de la música dance i Milky. Així és com sona aquest Just the Way You Are.

0: comencem les rebaixes d'estiu. A Flocem Tot Pint, amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols, tot el necessari per gaudir dels teus exteriors. I si estàs pensant en pintar o instal·lar gespa artificial, demana'ns pressupost i aprofita les rebaixes. Flocem Tot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

sí, la trobàvem a faltar. Trobàvem a faltar la seva veu i la seva música i fa poques setmanes presentava aquesta novetat, Digue-m'ho tu. Parla d'espontaneïtat, parla d'enamorament, parla d'aquelles primeres cites. Mariona, escolta.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt.

0: Altigonesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caral Ticonesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caral Ticonesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes. Ràdio Marina.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes. Amb els dijous d'estiu que se celebra a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, avui a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado. I encara a Blanes, aquest diumenge 2 d'agost, la 82a travessia popular es farà a partir de les 10 del matí. A Lloret de Mar també tenim música avui, concert dins del Mediterranean Guitar Festival, amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía. Es fa a partir de les 9 del vespre a l'Església Sant Romà. A Calella continua el Festival NEC demà divendres 31 de juliol, concert de Judith Nederman i dissabte 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela i encara a Calella aquest diumenge 2 d'agost, concert de música sacra a l'església parroquial a partir de 8:45. Anem cap a Pineda i destaquem d'una banda l'Estiuejat, que ja ha començat i està celebrant la seva segona edició fins al 30 d'agost, i de l'altra banda, dissabte 1 d'agost, Revetlla de Pineda, amb actuacions diverses a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Santa Susanna també tenim activitat i de la bona, i és que demà divendres comença el festival Mar d'Estiu i ho fa amb concert de Sucre. Acabem l'agenda i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest demà divendres, dia 31, nit de Creamos, David Mitjanit i Caca de Vaca Més Mosques, amb versions rock i blues.
3: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Estem esperant aquests darrers minuts i els volem aprofitar al màxim. Primer àlbum debut i primer Grammy a la butxaca. Olivia Dean.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. El Parc dels Germans Gabrielistes. Conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts. Tens els 60 euros del val escolar? A Buró Valer el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Dogs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Sí, això és l'estiu, això i molt més. Nits tòrrides i dies de calor extraordinària. Va, que ja queda un dia menys per aquesta quarta onada de calor. Marxem, marxem amb la música de Flash i Ace Cream. Acabem de passar aquest dijous com puguem. Ens retrobem demà. Salutacions de Montse Rico. Adéu.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern ha prorrogat un any més la declaració de zones de mercat residencial tens i l'ha ampliada fins als 302 municipis. El Maresme i la Selva es mantenen dins la llista municipis com Planes, Lloret, Tossa, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Farners o Palafolls, mentre que Tordera i Sant Hilari Sacalm s'incorporen. La nova declaració suma 31 municipis més que l'anterior i manté les mesures per limitar els preus dels lloguers a les localitats declarades com a zones tensionades. I l'Escola Àngels Alemany de Lloret de Mar ha recuperat més de 5.200 racions de menjar durant el primer any del projecte Rex Catering, una iniciativa per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. En total s'han evitat més d'una tona d'aliments malbaratats i l'emissió de més de 14.000 quilos de CO2. La prova pilot, en funcionament durant el curs escolar, permet donar una segona vida als excedents del menjador mitjançant una màquina expenedora instal·lada a l'exterior del centre. L'Ajuntament fa una valoració positiva dels resultats i destaca l'impacte ambiental i social de la iniciativa. I en clau general, destaquem que el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments impulsin accions de promoció del català. Els ajuts serviran per finançar iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència de la llengua en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària o l'acció municipal. A la convocatòria s'hi poden presentar els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals que actuïn en representació dels municipis sol·licitants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que assoleixen valors entre els 31 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies. Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Va, vinga, selfie.
1: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Ràdio Marina. Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
5: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
6: Mar d'Estiu.
5: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar el cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba el Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu, revolucionar la Mar d'Estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma. El seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquella Via Dalma.
6: Mar d'Estiu.
5: I quin tancament de Mar d'Estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les Belles Arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
4: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: got something I want to talk about.
1: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
2: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
1: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
2: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers. We'll be right back.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una sentència judicial ha reobert la porta a la construcció de 30 xalets al sector de Pola Giverola a tocar de Calapola a Tossa de Mar. La resolució dona la raó als promotors i deixa sense efecte la desclassificació dels terrenys aprovada per la Generalitat. L'Ajuntament de Tossa, però, assegura que les llicències d'obres continuen denegades per motius urbanístics i anuncia que es personarà en el procediment judicial per defensar els interessos del municipi. I la 43a cronoescalada de Blanes espera entre 80 i 100 participants en aquesta nova edició que se celebrarà el pròxim 9 d'agost. Els organitzadors han fet la presentació oficial de la prova aquest dimecres a la tarda a la ciutat esportiva de la ciutat. La prova mantindrà el format tradicional. Els participants disputaran dues pujades de 2,2 quilòmetres fins al castell de Sant Joan. La primera, una sortida en grup, i la segona, una contrarrellotge individual amb sortides cada 30 segons. La classificació final sortirà de la suma dels temps de totes dues mànegues. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que no hi ha una relació clara entre el fenomen del Niño i els estius molt calorosos o les sequeres a Catalunya. Tot i ser un dels episodis més intensos registrats, el Meteocat explica que els seus efectes al nostre territori són limitats i difícils de predir. Segons els meteoròlegs, si aquest episodi acaba tenint alguna influència a Catalunya, no es començarà a notar fins a la primavera, tot i que encara no es pot determinar si comportarà més calor, més pluja o l'efecte contrari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat amb temperatures màximes elevades entre els 31 i els 37 graus. Demà divendres l'ambient serà similar. Les màximes poden baixar un grau a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La plataforma en defensa del Parc Jordi Vilamitjana de Girona ha presentat recursos als tribunals contra el pla urbanístic de l'entorn del nou Hospital Trueta. Les entitats consideren que el projecte comportarà la pèrdua d'una part important d'aquest espai verd per construir-hi habitatges, hotels i oficines. La plataforma reclama a l'Ajuntament que modifiqui el planejament urbanístic per garantir la preservació del parc i assegura que continuarà defensant aquest espai fins al final. La Unió Europea s'ha compromès a estudiar canvis en la política pesquera comuna per adaptar-la millor a les necessitats del sector. Els ministres de pesca han coincidit en la necessitat de garantir el futur de l'activitat pesquera i facilitar també el relleu generacional davant la manca de joves que s'incorporen a la professió. Per la seva banda, el ministre d'Agricultura ha reclamat que es permeti destinar fons europeus i estatals a renovar una flota pesquera que considera obsoleta i ha defensat que aquesta modernització és clau per millorar la competitivitat i la seguretat del sector. I en clau general destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha autoritzat investigar els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària en el marc de la investigació sobre el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. La decisió respon a una petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que sospita que s'haurien pogut ocultar fons. El magistrat considera que hi ha indicis d'una estructura organitzada i manté oberta la investigació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat, amb temperatures màximes que assoliran els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: de les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972 81 77 38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern ha prorrogat un any més la declaració de zones de mercat residencial tens i l'ha ampliada fins als 302 municipis. El Maresme i la Selva es mantenen dins la llista municipis com Planes, Lloret, Tossa, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Farners o Palafolls, mentre que Tordera i Sant Hilari Sacalm s'incorporen. La nova declaració suma 31 municipis més que l'anterior i manté les mesures per limitar els preus dels lloguers a les localitats declarades com a zones tensionades. I l'Escola Àngels Alemany de Lloret de Mar ha recuperat més de 5.200 racions de menjar durant el primer any del projecte Rex Catering, una iniciativa per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. En total s'han evitat més d'una tona d'aliments malbaratats i l'emissió de més de 14.000 quilos de CO2. La prova pilot, en funcionament durant el curs escolar, permet donar una segona vida als excedents del menjador mitjançant una màquina expenedora instal·lada a l'exterior del centre. L'Ajuntament fa una valoració positiva dels resultats i destaca l'impacte ambiental i social de la iniciativa. I en clau general, destaquem que el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments impulsin accions de promoció del català. Els ajuts serviran per finançar iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència de la llengua en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària o l'acció municipal. A la convocatòria s'hi poden presentar els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals que actuïn en representació dels municipis sol·licitats. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que assoleixen valors entre els 31 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, que ja és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva. I aquesta no ens la perdem mai.
1: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
0: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
1: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies. Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
2: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna. I esperem!
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
4: Outlet Ritual Shoes. Liquidació de marques. Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes. Ho tenim tot per als teus peus. Vine. O si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes. Al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una sentència judicial ha reobert la porta a la construcció de 30 xalets al sector de Pola Giverola a tocar de Calapola a Tossa de Mar. La resolució dona la raó als promotors i deixa sense efecte la desclassificació dels terrenys aprovada per la Generalitat. L'Ajuntament de Tossa, però, assegura que les llicències d'obres continuen denegades per motius urbanístics i anuncia que es personarà en el procediment judicial per defensar els interessos del municipi. I la 43a crono escalada de Blanes espera entre 80 i 100 participants en aquesta nova edició que se celebrarà el pròxim 9 d'agost. Els organitzadors han fet la presentació oficial de la prova aquest dimecres a la tarda a la ciutat esportiva de la ciutat. La prova mantindrà el format tradicional. Els participants disputaran dues pujades de 2,2 quilòmetres fins al castell de Sant Joan. La primera, una sortida en grup, i la segona, una contrarrellotge individual amb sortides cada 30 segons. La classificació final sortirà de la suma dels temps de totes dues mànegues. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que no hi ha una relació clara entre el fenomen del Niño i els estius molt calorosos o les sequeres a Catalunya. Tot i ser un dels episodis més intensos registrats, el Meteocat explica que els seus efectes al nostre territori són limitats i difícils de predir. Segons els meteoròlegs, si aquest episodi acaba tenint alguna influència a Catalunya, no es començarà a notar fins a la primavera, tot i que encara no es pot determinar si comportarà més calor, més pluja o l'efecte contrari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat amb temperatures màximes elevades entre els 31 i els 37 graus. Demà divendres l'ambient serà similar. Les màximes poden baixar un grau a l'interior. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vital Dent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vital Dent Blanes.
3: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma de rebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
5: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes. Amb els dijous d'estiu que se celebra a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, avui a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado. I encara a Blanes aquest diumenge 2 d'agost, la 82a travessia popular es farà a partir de les 10 del matí. A Lloret de Mar també tenim música avui, concert dins del Mediterranean Guitar Festival amb Marc Segura i el seu tribut a Paco de Lucía. Es fa a partir de les 9 del vespre a l'església Sant Romà. A Calella continua el Festival NEC demà divendres 31 de juliol, concert de Judit Nederman i dissabte 1 d'agost, tribut a Alejandro Sanz, amb Fran Valenzuela i encara a Calella aquest diumenge 2 d'agost, concert de música sacra a l'església parroquial

0: a partir de 8:45. Anem cap a Pineda i desseguem d'una banda l'Estiuejat, que ja ha començat i està celebrant la seva segona edició fins al 30 d'agost, i de l'altra banda, dissabte 1 d'agost, Revetlla de Pineda, amb actuacions diverses a partir de les 8 del vespre a la plaça de la Biblioteca. A Santa Susana també tenim activitat i de la bona, i és que demà divendres comença el festival Mar d'Estiu i ho fa amb concert de Sucre. Acabem l'agenda i ho fem a Vidreres amb l'Enclau Fest demà divendres, dia 31, nit de Crea Amos David Mitjanit i Caca de Vaca Més Mosques amb versions rock i blues.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Sí.

0: Comencem les rebaixes d'estiu a Flocentot Pint amb descomptes especials en mobiliari exterior i decoració. Taules, cadires, conjunts de sofàs, parasols... Totes les rebaixes. Flocentot Pint, a la carretera de Blanes a Lloret. Diumenges obert de 10 a 2 quarts de 2.
1: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La plataforma en defensa del Parc Jordi Vilamitjana de Girona ha presentat recursos als tribunals contra el pla urbanístic de l'entorn del nou Hospital Trueta. Les entitats consideren que el projecte comportarà la pèrdua d'una part important d'aquest espai verd per construir-hi habitatges, hotels i oficines. La plataforma reclama a l'Ajuntament que modifiqui el planejament urbanístic per garantir la preservació del parc i assegura que continuarà defensant aquest espai fins al final. La Unió Europea s'ha compromès a estudiar canvis en la política pesquera comuna per adaptar-la millor a les necessitats del sector. Els ministres de pesca han coincidit en la necessitat de garantir el futur de l'activitat pesquera i facilitar també el relleu generacional davant la manca de joves que s'incorporen a la professió. Per la seva banda, el ministre d'Agricultura ha reclamat que es permeti destinar fons europeus i estatals a renovar una flota pesquera que considera obsoleta i ha defensat que aquesta modernització és clau per millorar la competitivitat i la seguretat del sector. I en clau general destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha autoritzat investigar els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària en el marc de la investigació sobre el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. La decisió respon a una petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que sospita que s'haurien pogut ocultar fons. El magistrat considera que hi ha indicis d'una estructura organitzada i manté oberta la investigació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat, amb temperatures màximes que assoliran els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1:00 a.m. a 1:00 p.m. con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: Mar d'Estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
1: Després de 16 anys com la veu principal d'un dels grups més importants del pop espanyol, Leire Martínez inicia una nova etapa en solitari, marcada per la llibertat creativa. Mi Nombre va ser la gran estrena d'una Leire Martínez carregada de força, amb una veu que arriba al Festival Mar d'Estiu en plena maduresa artística. Lluny de les grans produccions corals, Leire aposta per un directe on la seva veu, referent indiscutible de les darreres dècades, és l'única protagonista, oferint un pop sincer que connecta amb l'essència de qui és avui.
2: Mar d'Estiu.
1: Comparteix nit amb Marlena, la banda d'Anna Legazpi i Carolina Moyano, que ha vestit un univers on la sinceritat batega el mateix ritme que el seu públic. Després de tocar al cel a un Sant Jordi Club espectacular, arriba al Mar d'Estiu. Una ballada màgica, Leire Martínez i Marlena. Una trobada de veus i emocions a flor de pell que convertirà l'escenari en el refugi perfecte per a una nit d'estiu. La del dimecres 12 d'agost. I un dia més tard, l'humor.

0: Humor és el protagonista. Tres còmics molt diferents i un únic objectiu: revolucionar la mar d'estiu amb la millor comèdia. La nit del 16 d'agost arriba Sergio Dalma i la seva nova gira, Ritorno a Via Dalma, el seu àlbum número 23. La seva veu torna a Itàlia un cop més per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. 15 anys compleix aquest dia d'Alma.
1: Mar d'estiu.
0: I quin tancament de mar d'estiu més espectacular. El 17 d'agost, Rosario torna als escenaris per presentar en directe el seu nou disc, Universo de Ley. L'aval amb més de 33 anys de carrera, una quinzena d'àlbums, concerts que es compten per milers, 8 pel·lícules i una nominació als Goya, 12 àlbums de platí, 3 premis Onda, 3 Grammys llatins i una medalla d'or al mèrit de les belles arts. Tota una llegenda viva de la música en espanyol, una de les artistes més estimades i respectades pels seus companys de professió. No et perdis aquesta versió de Rosario, una Rosario de Ley.
2: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal, el passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Ei, que hi és aquí la Festa Major de Maçanet de la Selva, i aquesta no ens la perdem mai.
3: Del 6 al 10 d'agost, amb Diversiones, Doctor Prats, Flash Ice Cream, Green Valley, Tribut a Hombres G i molt més.
2: Va, aviso tota la colla, que això no ens ho podem perdre.
3: Recorda la Festa Major de Maçanet de la Selva, del 6 al 10 d'agost, la que no us perdeu mai. Més informació a maçanetdelaselva.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El govern ha prorrogat un any més la declaració de zones de mercat residencial tens i l'ha ampliada fins als 302 municipis. El Maresme i la Selva es mantenen dins la llista municipis com Planes, Lloret, Tossa, Calella, Pineda, Santa Susana, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Farners o Palafolls, mentre que Tordera i Sant Hilari Sacalm s'incorporen. La nova declaració suma 31 municipis més que l'anterior i manté les mesures per limitar els preus dels lloguers a les localitats declarades com a zones tensionades. I l'Escola Àngels Alemany de Lloret de Mar ha recuperat més de 5.200 racions de menjar durant el primer any del projecte Rex Catering, una iniciativa per reduir el malbaratament alimentari als menjadors escolars. En total s'han evitat més d'una tona d'aliments malbaratats i l'emissió de més de 14.000 quilos de CO2. La prova pilot, en funcionament durant el curs escolar, permet donar una segona vida als excedents del menjador mitjançant una màquina expenedora instal·lada a l'exterior del centre. L'Ajuntament fa una valoració positiva dels resultats i destaca l'impacte ambiental i social de la iniciativa. I en clau general, destaquem que el Departament de Política Lingüística ha obert una nova línia de subvencions perquè els ajuntaments impulsin accions de promoció del català. Els ajuts serviran per finançar iniciatives que fomentin l'aprenentatge, l'ús social i la presència de la llengua en àmbits com l'educació, el comerç, el lleure, la participació comunitària o l'acció municipal. A la convocatòria s'hi poden presentar els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i els consells comarcals que actuïn en representació dels municipis sol·licitants. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat, amb temperatures màximes que assoleixen valors d'entre els 31 i els 37 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Hem de canviar els mobles.
3: Francesc Torró Mobiliari us ofereix les millors solucions per la vostra llar. Ara és el moment de millorar el vostre descans. Veniu a veure la nostra selecció de sofàs i matalassos. Francesc Torró Mobiliari. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava de Malgrat, cantonada Isaac Albéniz. Truca'ns al 93 761 1410. Francesc Torró Mobiliari us desitja una bona festa major.
4: Comença el festival. Del 3 al 14 d'agost, Festa Major de Santa Susanna. Amb Buos, Tapeo Sound System, Tribute L'Último de la Fila i Lacs amb Busto, Mungrins, Apache, Tardeo, Gegants, Correfoc, espectacles familiars i molt més. Més informació a stasusanna.cat. Gaudeix amb nosaltres de la Festa Major de Santa Susanna i esperem-nos.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Oferta especial a JS Carnissers. El dimecres 29 i dijous 30, el llom canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. Sí, sí, has sentit bé. El llom de canya de Port de Pagès està a 5,95 euros al quilo i la nostra gamma d'arrebossats amb un 20% de descompte. A JS Carnissers.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Una sentència judicial ha reobert la porta a la construcció de 30 xalets al sector de Pola Giverola a tocar de Calapola a Tossa de Mar. La resolució dona la raó als promotors i deixa sense efecte la desclassificació dels terrenys aprovada per la Generalitat. L'Ajuntament de Tossa, però, assegura que les llicències d'obres continuen denegades per motius urbanístics i anuncia que es personarà en el procediment judicial per defensar els interessos del municipi. I la 43a cronoescalada de Blanes espera entre 80 i 100 participants en aquesta nova edició que se celebrarà el pròxim 9 d'agost. Els organitzadors han fet la presentació oficial de la prova aquest dimecres a la tarda a la ciutat esportiva de la ciutat. La prova mantindrà el format tradicional. Els participants disputaran dues pujades de 2,2 quilòmetres fins al castell de Sant Joan. La primera, una sortida en grup, i la segona, una contrarrellotge individual amb sortides cada 30 segons. La classificació final sortirà de la suma dels temps de totes dues mànegues. I en clau general, destaquem que el Servei Meteorològic de Catalunya assegura que no hi ha una relació clara entre el fenomen del Niño i els estius molt calorosos o les sequeres a Catalunya. Tot i ser un dels episodis més intensos registrats, el Meteocat explica que els seus efectes al nostre territori són limitats i difícils de predir. Segons els meteoròlegs, si aquest episodi acaba tenint alguna influència a Catalunya, no es començarà a notar fins a la primavera, tot i que encara no es pot determinar si comportarà més calor, més pluja o l'efecte contrari. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, cel serè i assolellat amb temperatures màximes elevades entre els 31 i els 37 graus. Demà divendres l'ambient serà similar. Les màximes poden baixar un grau a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: Del 31 de juliol al 3 d'agost, gaudeix del millor pla familiar de l'estiu al Maresme. Tercera edició del Sambi Fest de Sant Vicenç de Montalt. Al Parc dels Germans Gabrielistes conviuran concerts de tarda i de nit, arts de carrer, mercat, oferta gastronòmica i espais de lleure familiar. Entrades ja a la venda. Tota la informació a sambifest.cat. Vine a Sambi Fest i gaudeix de la màgia de viure-ho junts.
1: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
2: Uf,

0: Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
1: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
0: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
1: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La plataforma en defensa del Parc Jordi Vilamitjana de Girona ha presentat recursos als tribunals contra el pla urbanístic de l'entorn del nou Hospital Trueta. Les entitats consideren que el projecte comportarà la pèrdua d'una part important d'aquest espai verd per construir-hi habitatges, hotels i oficines. La plataforma reclama a l'Ajuntament que modifiqui el planejament urbanístic per garantir la preservació del parc i assegura que continuarà defensant aquest espai fins al final. La Unió Europea s'ha compromès a estudiar canvis en la política pesquera comuna per adaptar-la millor a les necessitats del sector. Els ministres de pesca han coincidit en la necessitat de garantir el futur de l'activitat pesquera i facilitar també el relleu generacional davant la manca de joves que s'incorporen a la professió. Per la seva banda, el ministre d'Agricultura ha reclamat que es permeti destinar fons europeus i estatals a renovar una flota pesquera que considera obsoleta i ha defensat que aquesta modernització és clau per millorar la competitivitat i la seguretat del sector. I en clau general destaquem que el jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha autoritzat investigar els comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, de les seves filles i també de la seva secretària en el marc de la investigació sobre el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. La decisió respon a una petició de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional que sospita que s'haurien pogut ocultar fons. El magistrat considera que hi ha indicis d'una estructura organitzada i manté oberta la investigació. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres continua l'ambient calorós i assolellat, amb temperatures màximes que assoliran els 31 graus a la costa i els 36 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Radio Marina.
7: Doctora, doctora. Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Molt bon vespre, boniques, bonics. Són les 9 i 4 minutets i estàs al quilòmetre zero. El teu programa de música de proximitat en català a Ràdio Marina. Des d'ara i fins les 10 de la nit us acompanyarem en aquesta hora màgica de ràdio on ens passegem pel passat i el present de la música en català. Prepareu-vos perquè avui venim carregats amb una escaleta que faria ballar fins i tot a una estàtua de sal. Comencem forts i anem directes cap a Sabadell. Amb una cançó editada l'any 2023. Mireu, hi ha qui, quan s'enamora, es torna poeta, i després hi ha els de 31 fam, que directament es tornen tossuts. Aquesta gent ha aconseguit que el trap en català soni tan natural com demanar un tallat a la terrassa del poble. Ens porten aquest superritme enganxós, enganxós com l'aixafogó, i que ens va bé un vespre com el d'avui, dijous 30 de juliol. En concert ben aviat els 31 fam, per exemple, a Cabrera de Mar, a la Festa Major, o el 14 d'agost a Palafrugell. Amb temes com aquest, tossuda, al quilòmetre zero.

Els 31 fa amb un grup que es va formar de la manera més millennial possible. Sis amics de Sabadell fent música a la seva habitació que van acabar omplint sales massives. Tossuda va esdevenir l'any 2023 un himne instantani de la seva transició cap a sonoritats més ballables de l'afropop. Els 31 fam, que per cert també estaran en concert el 27 d'agost a Pineda de Mar, a Can Xaubert. I ara hi posarem una mica de rumba catalana i després ja t'explicarem amb Alfred García. Tota la vida

ritme d'Alfred García. Hem continuat el viatge per aquesta vespre de dijous, al quilòmetre zero. Hi ha gent que necessita tota una vida per provar el seu camí. I després tenim, doncs, l'Alfred García, que s'atreveix amb tot. El del Prat de Llobregat va decidir agafar el gènere més canalla de la nostra terra, treure-li la pols, posar-se les ulleres de sol i dir-nos: això també ho sé fer jo. Una picada d'ullet als clàssics amb aquella veu que sembla que sempre hagi viscut en un plató de televisió. El ventilador musical de l'Alfred García. I què et sembla si continuem els propers minuts al quilòmetre zero de Ràdio Marina a ritme de la pegatina? Música d'estiu, música per fer-te la vida més alegre. Que t'agradi veure amb la pegatina.

Després de fer-nos ballar fins i tot els pingüins de l'Antàrtida amb les seves gires, hem volgut escoltar aquest tema que és, doncs, com un autèntic xarrup d'energia. La pegatina. Ideals per aquells que es miren al mirall abans de sortir de casa i es diuen a si mateixos: avui triomfo. La gent de la pegatina, que per cert el 21 d'agost estaran en concert a les festes de la Mercè. I ara agafem els trastos i ens n'anem una mica cap al sud de la nostra brúixola musical. Un tema del 2021, de la Fúmiga. Aquells valencians que van decidir que les trompetes i els saxos no eren només per a les bandes de Setmana Santa. I que s'han unit en aquest tema que tenim preparat amb la Samantha. Ens porten una d'aquelles cançons de desamor, però ull, d'aquelles que es canten amb un somriure a la cara. Així sona aquest tema de la Fúmiga amb Samantha Gelabert, Ja no fa mal. I, per cert, també tenen llista de concerts que t'explicarem d'aquí uns minuts. Però primer, els escoltem i els ballem també al Quilòmetre Zero. Estat.

Valdrà molt la pena seguir-los. La Fumiga, el 7 d'agost a l'Escala, al Festival Portal Blau, el 28 d'agost a Figueres, al Festival Acústica, i a l'octubre estaran a Barcelona. No sé ben bé si el 16 o el 17, però estaran a Barcelona al Sant Jordi Club.

La guanyadora d'Eufòria i de Zenit, la Mariona Escoda, ens presenta un tema acabat de sortir del forn en aquest 2026. Digue-m'ho tu. Una lletra que parla d'aquell enamorament tan sobtat que et fa perdre el sentit comú a l'estiu. Si teniu algú al costat i no us atreviu a dir-li res, deixeu que la Mariona li canti. Amb aquesta tornada tan lluminosa, digue-m'ho tu. El quilòmetre zero de Ràdio Marina. I per cert, en concert la Mariona Escoda a poblacions com, per exemple, Palamós el 4 d'agost, on més, a Sant Feliu de Guíxols el 12 d'agost i a Santa Maria de Palau Tordera el 29 d'agost. Seguim i ara ho fem amb una cançó que es va editar originalment l'any 2018, però que el 2025 es va fer una nova versió amb una col·laboració molt especial. Et parlem del tema Fills del Mar, de Miquel Abres, aquí amb la veu també d'Aina Reig. Des de la meravellosa Bisbal d'Empordà, en Miquel Abres ens porta un cant a l'amor.

0: Que bé que entra aquesta versió del Fills del Mar. Mica en mica anant veient com es fa fosc, en companyia de bona música, amb un tema de Miquel Abres, acompanyat, atenció, ja us he dit abans, per Aina Reig. Per cert, el Miquel Abres serà el 5 de setembre a la població de Juià, al Gironès, un concert en directe confirmat de Miquel Abres. I ara pareu bé l'orella, perquè estem a punt de rescatar tot un èxit. Bé, de fet, és una versió d'un gran èxit dels Sau. L'any 2014, la reina de Barranquilla va decidir fer un regal definitiu a la música en català fent seva la cançó més immortal de Sau. Sabem que normalment la Shakira ens té acostumats a ritmes de malucs trencadors i lletres de venjança cap als ex, però aquí es posa mística a la llum de la lluna. I si no t'emociona amb aquest refilar de Colòmbia, és que tens un glaçó de gel en lloc de cor. Aquí tens la seva versió del Boig per tu, Shakira.
1: La terra humida escric
0: al quilòmetre zero.

Brillant, la versió de Shakira del Boig per tu. Seguim el quilòmetre zero de Ràdio Marina i ho fem amb els joves de Sexeni que van agafar l'himne estiuenc de Love of Lesbian, l'himne per excel·lència, i de la mà de Santi Balmes van fer aquesta versió en català que encomana més alegria que un bitllet de loteria premiat. Llums, xiulets i molt de brillo amb Sexeni i el Fantastic Shine.

Dos quarts i un minut de 10 de la nit. Ja estem a l'equador exactament del programa. Recordar-te, per cert, que el 21 d'agost Sexeni estaran a la platja del Bogatell de Barcelona a les festes de la Mercè. Mira, una cita interessant, sí senyor. I què et sembla si ara al quilòmetre zero hi posem una miqueta de canya de la bona? Recordant música de la dècada dels 90. El so de l'Ax amb Busto amb Nerea Basar. I un clàssic. Més que la meva sang. Més.

L'1 d'agost estaran a Roses, Lacs en Busto, molt ben acompanyats per gossos també, un concert mític. El Festival Sons del Món de la Ciutadella de Roses, l'1 d'agost. Falta molt poquet ja, això és a tocar.

Ens ha encantat tornar a recordar aquest Més que la meva sang. I, per cert, encara falta temps, però si tu vols apuntar a l'agenda, el 19 de desembre estaran a la sala La Mirona de Salt, concert especial de final de gira dels Lacs en Busto, coincidint amb el 25è aniversari de la sala La Mirona, també, que és important. Seguim al teu costat i ho fem ara amb els Catarres, que col·laboren amb gent com els Stay Homes aquí. I també

estar amb tu. Nosaltres també volem estar amb tu, compartir amb tu aquests vespres d'estiu a Ràdio Merenina, al quilòmetre zero. Com els Catarres, que continuen amb el seu tour Sense Drama 2026 i que estaran, per exemple, demà a Cabrera de Mar, demà 31 de juliol, a la Festa Major, el 3 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, el 24 d'agost a Calella, a la Festa Major de la Minerva. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Ja veus que tenen una gira ben farcideta. Ràdio Marina. I ara baixem completament les revolucions. Ens n'anem fins al 2004, ara sí, amb els Pets i el que és ja tot un clàssic, Agost.

0: estem pràcticament tocant amb els dits el mes de les vacances per molta gent. I qui millor que els clàssics de Constantí per descriure aquesta sensació de mandra, xafogó i llibertat? Agost és el retrat fet cançó. Tardes llargues, amors fugaços i un ritme elegant de pop artesanal d'aquell que no passa mai de moda. Els Pets, que per cert continuen a ple pulmó amb la seva gira d'aquest 2026 en un munt de llocs. I per seguir el nostre viatge de quilòmetre zero d'avui, enlairem el vol amb la poesia festiva dels enyorats Xarango. Mil ocells és la cançó que ens convida a obrir les ales, trencar fronteres i recordar la màgia de la cooperació. Encara que hagin guardat els instruments de manera definitiva, la seva música segueix volant lliure a cada terrassa de platja aquest estiu 2026.
1: Ara

Una cançó inclosa en l'àlbum El cor de la terra, que compta en aquesta versió d'estudi amb la preciosa veu de Pau Donés dels Jarabe de Palo, també enyoradíssim. El grup es va acomiadar definitivament per centrar-se en projectes cooperatius i de cultura de base. Però aquí els tenim, al quilòmetre zero, per recordar-los. Charango i Jarabe de Palo, el Pau Donés. Seguim. I ara entren per la porta gran la gent de Sidoni i també amb Love of Lesbian, que ens canten aquest alegre Sol.

Una bonica versió del clàssic Smile. Aquesta relectura en català es va cuinar i llançar a finals del 2024 com a avantsala del projecte Catalan Graffiti, el primer disc íntegrament en català de la història de Sidoní. També amb la tira i mitja de concerts aquest estiu, com per exemple a Camprodon el 31 de juliol i molts altres a Barcelona estaran també cap al febrer, més endavant. Seguim al quilòmetre zero i posem una mica de...

La tira i mitja també de concerts, aquesta gent buos, que han vingut a jugar i a cantar a un munt de places, com per exemple el 8 d'agost en concert a Santa Susana, un concert a la fresca amb entrada gratuïta i tot, i el 26 d'agost a Vilassar de Dalt. Ens acostem ja als últims minuts del quilòmetre zero, camí cap a les 10 de la nit, 8 minuts per arribar-hi. I posarem una miqueta de sal en forma de música dels Amics de les Arts. Això es titula El meu cos.

els Amics de les Arts, que també tenen moltíssims concerts aquest any. Per exemple, ben a propet a Santa Susanna estaran el diumenge 2 d'agost al Festival Mar d'Estiu, compartint escenari ni més ni menys que amb Ginestar.

Hem recuperat un dels seus èxits, El meu cos, per anar tancant ja el programa del quilòmetre zero d'avui a Ràdio Marina. Fins aquí arriben ja quasi bé els 56 minuts de ruta musical de proximitat, que són quasi les 10 de la nit ja, i el sol s'ha amagat del tot, però la bona música continua amb vosaltres. Demà tornarem a obrir el mapa a la mateixa hora, aquí, a Ràdio Marina. Una abraçada radiofònica de la meva part. Soc la Marta Fuera Pons. Fins demà divendres, i ja ho sabeu, conduïu amb cura, molta prevenció contra els incendis, a gaudir de les festes majors de la nostra terra i seguiu volant com mil ocells en aquesta nit quasi de lluna plena encara. Avui acabem amb el Sopa de Cabra, que tocaran aquest dissabte al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, també. I escoltem tot un clàssic en la seva nova versió, Camins, somnis i promeses, amb la Su i Mont DJ, Sopa de Cabra. Amb ells, desitjar-vos bona nit i bona música. Adéu-siau.